Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mintga sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli finas, ai eu purtau dels auls. Las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cun mes de vischs, schi cauls. Jeu asce ti caporger, tibiala, miu chupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.